0: Cafeos Chill, en el jardín de bodegas Besalduc Valls, en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol, de 18 a 21 horas, todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Reservas con hasta 48 horas de anticipación, 10% de descuento. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en bvbbodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
1: Y también música en vivo con DJ.
2: I tornem amb l'actualitat. En aquest cas, la Unió assenyala que la superfície del pistatxo en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 20% respecte a l'any passat. Anem a escoltar a Carles Perís.
3: Se deu d'impulsar aquests cultius com a alternatives rendibles en les zones del secà valencià, però sempre donant informació i formació necessària. Per això avui en Fuente Robles s'ha celebrat una jornada tècnica sobre el cultiu del pistatxo, que ja té aproximadament 244 hectàrees a la Comunitat Valenciana, i de l'Armeler, que ja compta en la superfície i una forta implantació al voltant de 85.000 hectàrees. La digitalització ha sigut un dels pilars fonamental, també millorar el que és reduir costos d'explotació mitjançant la mecanització i tècniques de poda, el control de plagues com la vespeta en armeler o plagues o afeccions fúngiques igual en armeler que en el pistatxo, i al final donar també dades agronòmiques de varietats, varietats dels cultius per a donar, tindre un millor rendiment agronòmic. Pues també és importantíssim i reforçar tot el que és la investigació.
2: I d'altra banda, també l'altre dia vam tindre el plaer d'escoltar a Juanjo Carreras, alcalde de Tírig, que han fet 7 habitatges socials per a combatir la despoblació al poble. Anem a escoltar-lo.
4: Ara han fet també, mitjançant una ajuda de la Conselleria de Vivenda de Recuperem Llars, 7 habitatges socials per a que, bueno, pues per a que vinguin famílies que tinguin xiquets i poden mantindre així a l'escola, i a més per a que la gent jove del poble pues tinguin un puesto a on viure i no tinguin que marxar. Ja, bueno, són 7 vivendes, però per la població que tenim pues és un número important. És com si en tot el país se construïren 800.000 vivendes, perquè te facis una idea. Uh-huh. Vam tindre primer 183 sol·licituds de famílies que volien vindre a ocupar aquestes vivendes, i ara que ens han demanat ja la documentació, pues n'hi ha unes 40 sol·licituds més o menys. Anem a baremar-les ja i a adjudicar-les per a que puguin vindre a viure així les famílies a principis de curs, i que puguin els xiquets començar el curs així en el poble.

satisfets dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu.